mà dưa khả dương hoa khởi nung đỏ lè mà bò mía đê mà thả đỏ lè mà bò mía giả nhì bô lô mà ta khá ta nghe khởi nô mà ta đỏ lè mà giá lệ nhà nó Ni hagai ma to a lo e de cha do hagai ma to anya za gu lo no e de ga anu ma nge le le mia pho jo a de ti de no to za ba do lo e ma mo se nge